0: gràcies a la vida és més sabrosa.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.

0: Barcelona, 93.9.
1: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
2: En Epujagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Compacto juvenil 2 camas Almena, antes 179 euros, ahora por solo 159 euros. Ven a tu tienda Epujagán más cercana o compra online en epujagán.com.
0: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni.

0: actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.

0: todo, gracias, de verdad, básicamente. Lo dicho, esta noche, tarde noche, nos vemos en Gandía y de hecho el lunes nos escuchamos aquí en Los 40. Que seas muy feliz y tengas un fin de semana increíble y por favor, cuidadito en el coche.
1: Del 40 al 1,
0: ¡viva la vida!
1: 1, Oscar Martínez. Los 40.
2: Ya conoces cuál es el número 1 de Los 40. Y el próximo sábado, un nuevo repaso a la lista con Del 40 al 1 Coca-Cola. Barcelona, 93.9. Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Matinada del 17 al 18 d'agost. A partir de la mitjanit. Mollet del Vallès. Parc de Can Molà. Amb els teus DJs dels 40 i els 40 Urban. Laia Partida i Uri Mora. Els 40 on Tour. La festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40.
3: En McDonald's siempre hemos apostado por las sonrisas, las comidas en familia, las risas entre amigos. Por eso nos enorgullece saber que cuando se trata de hamburguesas, Tarrasa y Sabadell, por una vez, se ponen de acuerdo. McDonald's. Encuentra tu McDonald's del Vallès y seas de donde seas, ven con quien quieras.
2: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni.
4: Tot depèn del just que et miri.
2: Miqui Núñez.
5: Vull caminar descalç.
2: Buhos.
6: Semblava tot per tu.
2: I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca.
7: L'estiu ets tu.
2: Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
8: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
2: Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: Ecotips, los 40. Cada año, 8 millones de toneladas de plástico terminan en el océano. Recicla. El eco de los 40. Esta temporada en Anda Ya.
1: Pues a ver, esta es una de las chicas más famosas del extranjero.
2: Uy, dime algo, corre.
1: Canta una canción que se llama I Believe in Love is Control. I believe in logical lot.
2: Muy bien, muy
1: bien. In the hand, in the chin, the bone, in the tension. When in love, you love. Niña.
2: Ilenia.
1: Ya no te puedo decir más.
3: Na, na, na, ni.
2: No, no, no, no, no. Tiempo. Era Cher.
1: A mí, a Milenia. Hoy Milenia.
0: Con Dani Moreno, El Gallo y Cristina Bosca. Yeah. El Morning Show líder de la radio musical.
4: The Morning Show.
0: En los 40. Volvemos el lunes 31 de agosto. Los sábados, de 10 a 11 de la noche, World Dance Music, con DJ Nano. Conéctate y forma parte del radio show de música electrónica y de habla hispana más escuchado del mundo. En los 40, World Dance Music. Presentado por DJ Nano. Barcelona, 93.9. La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu ets tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
5: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava. I col·labora el Nitbus d'AMB.
6: Si quieres conocer tu modo Go, prueba Go Energy Drink, la nueva bebida energética de Goya. Una bebida única con el refrescante sabor del trópico para los que se atreven a todo, los que sienten más y los que viven sin pedir permiso. La vida es aquí y ahora. Activa tu modo Go, despierta tu instinto y sigue adelante con Go Energy Drink, porque si es Goya, tiene que ser bueno.
7: Abans de comprar el teu cotxe, sigues, vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
0: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Matinada del 17 al 18 d'agost. A partir de la mitjanit. Mollet del Vallès. Parc de Can Molà. Amb els teus DJs dels 40 i els 40 Urban. Laia Partida i Uri Mora. Els 40 on Tour. La festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Nada.

als 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona als 40, és un èxit.

0: desde que existe registro, a más de 1.350 mujeres las quisieron a morir. Ni una más, ni una menos. 016.
1: Me quiso morir.
0: Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: La música nos hace viajar. Y este año viajaremos al epicentro de nuestro 60 aniversario. Vuelve la noche más importante de la música en nuestro país. Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2026. 20 de noviembre, Palau Sant Jordi. Los has visto cada año y te has emocionado. Imagina cómo sería vivirlos.
3: ¡Aitana! ¡Niki ya!
2: Entradas ya a la venta en los40.com y El Corte Inglés. Sé testigo de la edición más histórica de nuestros premios.
4: ¿Pero qué acaba de pasar aquí, Santa Rosalía?
2: Los 40 Music Awards Santander 2026.
5: Los 40.
2: La música nos hace viajar. Barcelona, 93.9.
6: El campionat d'esports urbans més important d'Europa arriba al Parc del Fòrum i han triat els 40 per posar al ritme a les finals de les competicions internacionals. Viu amb nosaltres l'Extrem Barcelona, dissabte 5 a la tarda. Les actuacions a l'Il de Mijuls i el dígit dels 40, Adrià Ortega. I diumenge 6, Guia de Sanqui i CH i la sessió de Luri Mora. Amb l'entrada gratuïta, viu l'Extrem Barcelona.
7: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
8: ¿Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direcci Stuxal, AMB Bus Metropolità.
9: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez.
10: Vull caminar descalç amb tu.
9: Buhos. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca.
11: L'estiu és tu.
9: Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
12: Patrocinen MediaMark i Aldi. I col·labora Material Building by MCAT.
13: Abans de comprar el teu cotxe, sigues, vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
9: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
14: Nada.

0: ¿Dónde está el after? El after está aquí. En Los 40. José Manuel Duro presenta el videopodcast de música dance más influyente de España. Una charla sin filtros, con DJs, artistas y la gente que mueve la industria de la música electrónica. Sin postureo, solo historias reales. ¿Dónde está el after? No lo busques en Google Maps. Cada 15 días, episodio nuevo en la web, app, YouTube de Los 40 y principales plataformas. Barcelona, 93.9.
1: El campionat d'esports urbans més important d'Europa arriba al Parc del Fòrum i han trigat els 40 per posar el ritme a les finals de les competicions internacionals. Viu amb nosaltres l'Extrem Barcelona. Dissabte 5 a la tarda, les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I diumenge 6, Guia de Sanqui i CH i la sessió de Luri Mora. Amb entrada gratuïta, l'Extrem Barcelona.
2: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
0: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
3: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
0: Barcelona, 93.9.

0: Setmana, aquest petitó, des d'aquest cap de setmana, des d'aquest dissabte, aquí tenies aquestes dues grans, aquesta Anna Mena i també la Lola Índigo. També jo mateixa, que si em deixen cantar, doncs un trosset d'aquesta cançó també estaria encantadíssima de formar part del remix. Formo part d'aquesta tarda amb tu, d'aquest dissabte. Fins a les 9, benvinguda i benvinguda.
1: Als 40. Laia Partida.
0: També amb bona companyia d'aquesta Ariana Grande, que s'ha tornat a enamorar, així ho hem pogut veure a través dels seus stories, publicacions, amb aquest Hate That I Met You Love Me.

0: Valentina, porta l'ukelele.
1: Joan Dausà i Mamadou Cha amb aquest Papi posa-la al disc. I ara que estàvem parlant de Valentina, porta l'ukelele, jo he sigut d'aquestes persones que la paraula FOMO s'ha sentit de veritat quan he vist un ukelele a través de vídeos de covers d'internet, perquè dic, ok, Laia, se t'ha fatal cantar, però i si l'ukelele fos el teu hobby real? Una cosa que he de donar-li una volta, com també aquest Ateo. Li donem una volta de 3 minuts 56 aquesta gran col·laboració de C. Tangana i Nati Peluso. També rondaran per aquí I Just Might de Bruno Mars o Tu Enemigo de Pablo López.

Max, sinó aquesta gran combinació que també vam escoltar. Els 40 Primavera Pop Obsession. I així com a secretet, aquest tema sempre està a tope posat a casa meva els caps de setmana. Samurai i també...

0: doncs perquè jo és escoltar el Massivo i prende los motores, a mi se'm posa la pilla gallina. Jo soc la fan número 1, t'ho dic jo, d'aquest rei del reggaeton, per no ser-ho, eh? Aquí tenies a Daddy Yankee repassant tota la seva carrera un cop més amb la Bizarrap Music Session, la 066, i repassem també el que podràs escoltar amb mi en uns minuts.
1: Els 40... Laia Partida.
0: Com, per exemple, potser se't posa la pell de gallina amb un tema que ens ha marcat aquests darrers mesos. Dai Dai, des del Mundial a la Shakira i el Burna Boy. També escoltarem novetats com, per exemple, de Robin Leney, Love Me Not, o ara potser també se't posa la pell de gallina d'escoltar aquest Need You.

0: Barcelona, 93.9. Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Matinada del 17 al 18 d'agost. A partir de la mitjanit. Mollet del Vallès. Parc de Can Molar. Amb els teus DJs dels 40 i els 40 Urban. Laia Partida i Uri Mora. Els 40 on Tour. La festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40.
1: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
0: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez. Vull caminar descalç. Buhos. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
2: Patrocinen Salcosta, Baricentro i Eurofitness.
0: Els 40.cat.

0: com la cançó, amb la mateixa energia que el Day Day de la Shakira Burna Boy, però també amb l'energia d'aquest Love Me Not.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: Però agafa't a la cadira o a la persona que tinguis al costat, perquè el que t'espera en aquesta hora de les 6 no és poc, eh? Novetats com aquesta de Robin Leney, o també Quieres, d'aquí, efectivament, de la teva ídola, la Aitana, la Emilia Petaceta, o Dardo.

ventilador? I a tu no t'entren uns nervis així diferents, no? Amb aquest tema de banda neon, búhos i mon DJ. I tu saps del que estic parlant. I si no, t'ho explico fàcilment. I és que jo no sé si tu vols o estàs interessat o interessada en guanyar un iPhone 17 Pro. I ara mateix estàs

0: gràcies a la vida és més sabrosa.
1: Que fort és això, eh? Te'n recordes quan Quevedo va dir no, no, és que al principi aquesta col·laboració era impossible. Aquesta col·laboració de la Graciosa era impossible perquè ell no tenia el contacte d'Elvis Crespo. Va ser l'equip, quin equipàs, de Quevedo que va aconseguir contactar amb Elvis i ell va dir que sí, 100%. Gràcies a això tenim aquesta col·laboració de l'àlbum El Baifo i quin tamarro d'estiu. Aquest La Graciosa, com també aquest Dràcula. Els 40. Amb el remix de la Jenny de Blackpink. La cantem junts i juntes o què?

0: amb la Kiara Oliver i el seu puzzle.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: I molt ben acompanyada també arribarà aquesta artista de Menorca al costat de la Adele amb el seu Hello, no t'ho perdis. Sembreus.

Què seria un estiu sense una cançó de Juan Magán? Nova versió del Bailando por ahí, la tenies al costat d'Omar Montes. Banda sonora a la llar de vi de les persones que estem treballant en aquest mes d'agost, que som ben forts gràcies a aquests temes. Ben forts, strongest, també ens posem ara mateix per tancar aquest hora amb Kelly Clarkson. You know.

0: Tots els dies que vindran, i és que només estem a 15 d'agost. Què és això? Encara queden 15 dies aquest mes i de l'estiu. Això s'ha d'aprofitar a tope. Per això, demà diumenge, que no t'entri el drama de s'està acabant l'estiu. Diumenge de drama és això que estàvem escoltant ara mateix, dels Catarres. I també continuem amb Teddy Swims, amb el seu Mr. Know It All. Wow.
1: El som és nou.
0: Com sona la veu de Teddy Swims, i més si apuges el volum...

0: Light de l'antiga Taylor Swift. I diràs, no, no, com que antiga? Si aquest tema va sortir fa poc, no, Laia, aquest Opa Light. Clar, però va ser abans d'aquella escassés. Ara està passant un estiu d'amor brutal i parlen d'amor, ella és una experta. Olivia Vin.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: Amb el seu àlbum The Art of Loving o aquest So Easy to Fall in Love.

0: persona molt decidida, que si a mi m'agrada una persona, jo li dic a la setmana, no et preocupis, O sigui, jo li dic directament. Però sí que és veritat que a vegades necessitem una senyal o alguna cosa, no? Perquè si no se'ns complica això de poder tenir alguna cosa sèria amb alguna persona.
1: Els 40... Laia Partida.
0: Jo no sé si tu ets el meu team de dir les coses directament, el t'estimo, no? Però jo sé que Daddy Yankee ho faria, perquè ell és molt directe. Aquí tens el rei del reggaeton.

em quedo amb aquesta darrera frase de Granada, Canàries i tots els rincones del món, eh? Jo marxaria amb Elvis Crespo a veure La Graciosa, també marxaria a veure Lucho Recà i Lola Índigo per saber la fórmula de com han fet aquesta gran col·laboració. Suposo que és el de sempre, no? Que una gran amistat uneix i crea peces tan espectaculars com el batxatón de la L. Els 40. O a vegades també és el talent innat o el talent d'aquesta Lady Gaga amb el seu Poker Face.

0: I és que la Shakira sempre sap ajudar-nos, no només amb lletres tristes, sinó amb lletres alegres, amb aquest Day Day, no només hem celebrat amb el Mundial, sinó també celebrem la vida. Gràcies a les persones que continuen aquí, gràcies a les persones que estan ajudant també a Colòmbia, la ciutat, també al país d'aquesta artista que estàvem escoltant en aquesta darrera hora de les 8.
1: Els 40... Laia Partida.
0: Abraçada gran aquí de mi mateixa per totes les famílies de Colòmbia i també pel nostre Maluma.

0: persones que sempre em pregunten, però poses l'Ariana Grande? Doncs efectivament, la tenies parlant d'amor amb aquest Hate That I Made You Love Me.
1: Els 40, tots els èxits, tot l'estiu.
0: I es pregunten molt per què, també són experts en l'amor, aquí tens Amorat amb Yo Con...

0: una sabrosa.
1: L'altre dia ho estava comentant amb el meu company Pau García sobre la creació, una de les grans creacions d'Elvis Crespo, Suavemente. No només ha fet aquesta cançó de la Graciosa amb Quevedo. I és que ella explicava, doncs, que després de sortir del grup on estava, ella estava a la dutxa i va dir Suavemente, i el seu fill el va seguir, i d'aquí vam treure aquest gran èxit. I és que hi ha un munt d'històries darrere de cançons com aquesta que han sigut número 1 aquest estiu. Els 40. I parlant d'històries, aquesta té una història d'amor que pots escoltar ara mateix. Dime.

Em flipa moltíssim quan es van ajuntar aquest any aquests dos. Omar Montes s'afegeix a la nova versió del Bailando por ahí, ayer la vi, al costat de Juan Magán. Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
1: Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo.
0: Els 40, tots els èxits. Els 40. Els 40. Tots els èxits.

0: meu coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arribes.
1: Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40.